recordant la època dorada del mes d'octubre i el 31, la noche dorada, los boques.

recordant la època dorada del mes d'octubre. Llega el 31, la noche dorada. La noche dorada. Los bo-